0: Así que fin de semana por delante, completamente festivo con Villarreal y Almasora encabezando esas fiestas de este fin de semana, que por cierto serán ya el punto final. Terminarán estos dos municipios que tienen la curiosidad de tener fiestas ahora en mayo, pero es que Villarreal vuelve en
1: En
0: septiembre y
1: septiembre.
0: Almasora en octubre vuelve a tener fiestas, así que
1: Son
0: no se lo
1: de los más
0: montan mal.
1: festeros de la provincia, ¿eh?
0: Son de los más festeros completamente. Con
1: Sí,
0: Las
1: sí.
0: Peñas, por cierto, como foco principal de las fiestas, nos contaban algunos vecinos de Villarreal que hoy se espera que haya muchísima gente, que hay fiesta en la calle para todo el mundo, así que a quien le apetezca, pues ya sabe que puede pasar por Villarreal o por Almasora
1: Claro.
0: y tendrá hoy es su día de fiesta. Así que programa focalizado en lo festivo, aunque haremos también una parada en la manifestación de profesores que continúan en pie de guerra. Las 12 ha arrancado esa manifestación de hoy desde la delegación de Hacienda hoy. Después de una manifestación multitudinaria, la que se vio ayer en las calles de Castellón, donde tú estuviste en
1: Sí,
0: directo, David.
1: estuve ayer, ya desde el primer momento que llegué pensaba que iba a ser la más multitudinaria de estas 2 semanas en Castellón, solo por la cantidad de gente que se veía en la calle. Es verdad que al ser por la tarde era propicio a que hubiera más gente, porque no solo estaban los profesores, sino también los alumnos y los familiares, tanto de profesores como de alumnos. Yo estuve por allí y me encontré a un montón de profesores que yo mismo había tenido, por ejemplo, en el colegio y en el instituto, y a un montón de personas. Y al final las cifras creo que están entre 4 y 6 mil personas. En función de las cifras, creo que 4.000 ha dicho la policía, 6.000 la subdelegación del gobierno, pero una auténtica barbaridad. Lo de ayer fue espectacular.
0: Porque además se sumaron las familias, los alumnos,
1: Claro.
0: a todos esos docentes que también se manifestaban por la mañana y que estuvimos ayer con ellos. En esta novena jornada de huelga, recuerden que no contamos los fines de semana, pero llevan desde el lunes pasado en las calles, muchos de ellos ya con más de 1.600 euros acumulados entre comillas, de pérdidas, aunque ayer nos contaba un profesor que esto es una inversión en la educación, sobre todo por el futuro, con las ratios encima de la mesa, por ver si se llega a ese acuerdo con la Consellería de Educación. Así que con todos ellos vamos a estar después, por cierto, también de que directores de 42 centros de la provincia de Castellón se hayan reunido hoy en la Dirección Territorial de Educación para exigir que se lleven a cabo las negociaciones, que se les escuche y que puedan llegar a buen término, porque ya son muchos días fuera de las aulas y de huelga, con muchos equipos directivos planteándose dimitir si la situación no cambia.
1: Es que ya son 2 semanas, como dices Andrea, está suponiendo un gasto económico, más que gasto, inversión, como comentaba ayer este profesor aquí en esta misma emisora, que es bastante importante. Muchos de los profesores creo que cuando les llegue la nómina, si no la van a tener a cero, va a estar cerca después de tantos días de huelga, pero bueno, lo ven como una inversión y creo que hay que valorarlo, porque al final esto se hace para mejorar uno de los pilares que tenemos en la sociedad, como es la educación pública.
0: Totalmente. Bueno, pues entre fiestas y educación nos movemos este viernes aquí en Hoy por Hoy Castellón. Así que, David, vete a escuchar un rato a David Civera y así te vas haciendo a la oreja
1: Perfecto.
0: de este fin de semana. Luego hablaremos del deporte también
1: Eso
0: de
1: es,
0: este
1: sí.
0: fin de semana, que se viene un fin de semana interesante, sobre todo en cuanto al fútbol. Y nosotros, 12:30, nos vamos a publicidad un par de minutos y arrancamos este Hoy por Hoy de viernes.
2: Gasolinera Alsa y Servi, la mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible, certificado por Intertek. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi, el mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi, carretera Villarreal Burriana.
3: Movilidad reducida. En Cero Barreras tenemos la solución. Ayudamos a tus seres queridos a moverse con seguridad, comodidad y autonomía. Ven y alquila tu equipo de movilidad reducida y a disfrutar del buen tiempo. Llámanos al 964 35 12 69 o visita cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
4: ¿Estás pensando en una solución fija para tu boca? En Clínica Dental Joan Job disponen de los medios más avanzados para ofrecerte dientes fijos sobre implantes en apenas unas horas. Con la experiencia de haber tratado miles de pacientes, valorarán tu caso y te ofrecerán la mejor solución para tu boca. Vuelve a disfrutar de comer bien con Clínica Dental Joan Job. Clínica Dental Joan Job, La Vilabella, Castellón.
5: El primer centro indoor de alto rendimiento de fútbol de la Comunidad Valenciana está en Villarreal. ¿Todavía no conoces Genesis Sport? Mejora tu técnica, gana fuerza y saca tu mejor versión en el campo. En Genesis entrenamos a futbolistas de todas las edades. Futbolistas como Andrei Ratiu ya entrenan en Genesis Sport. Combina campo y gimnasio en tus sesiones de tecnificación y preparación física. Genesis Sport Villarreal, Senda Pescadores 15. Genesis Sport, que la suerte te pille preparado.
3: Si quieres impactar con el diseño de tu local o vivienda, en Inzón te sorprenderemos, porque realizamos proyectos integrales para espacios comerciales, tiendas, hoteles y cualquier tipo de negocio y vivienda, haciendo de tu idea una realidad. En Inzón nos encargamos de todo, desde el diseño, el interiorismo, la gestión del proyecto y seguimiento de obra hasta la entrega del espacio, para tu tranquilidad y comodidad. Inzón, haciendo sueños realidad. Inzón, Avenida Hermanos Bou, 29, Castellón.
6: Castelló, Ruta de Sabor, et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
7: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
0: Pues llevamos haciendo seguimiento ya 2 semanas de la huelga por parte de los docentes de la Comunidad Valenciana que toman cada día las calles. Hoy es la 9ª jornada, recuerden que no contamos el sábado y el domingo, pero desde el lunes pasado están echados a las calles para reivindicar esas principales cuestiones que ponen encima de la mesa. Hoy llega la huelga después de una manifestación multitudinaria que tuvo ayer lugar aquí en Castellón y después también, por cierto, de que los equipos directivos se hayan reunido esta mañana en la Dirección Territorial de Educación, con una reunión donde se abre un poco la puerta a la esperanza. Así que vamos a estar en 2 puntos de esta manifestación. Por un lado, tenemos allí en esa manifestación a nuestro compañero Sergi López. Sergi, cuéntanos cuál es el ambiente hoy.
8: Buenos días, Andrea. Sí, me encuentro hoy aquí en la Avenida Rey Don Jaime, rodeado de unos 1000 y pico docentes con camisetas verdes, donde se ha convocado la manifestación de hoy tras la jornada histórica de ayer, con casi 8000 personas que se manifestaron entre la mañana y la tarde para exigir una educación pública de calidad. Hoy las reivindicaciones continúan con esta concentración. El ambiente aquí en la Plaza Tetuán está siendo reivindicativo, muy ruidoso, con muchas pancartas, donde la gente tira de ingenio, ¿no?, para manifestarse. Ve hasta 5 altavoces, una charanga, muchos cánticos, mientras los sindicatos insisten en la necesidad de abrir negociaciones con la administración autonómica. Estoy aquí con Pau Pons, de Step. ¿Qué tal? ¿Qué valoración haces de la huelga de hoy?
9: Bueno, pues espectacular, espectacular. Es increíble por el día a día cómo está el profesorado de concienciat y motivat, estando en un ejemplo de dignidad y de reivindicación a toda la sociedad valenciana.
0: Sergi. No sé si me escoltes, que parece que hi ha moltíssimes gent per allí i tenim una miqueta de problemes de cobertura. Sergi, no sé si m'escoltes ara.
8: Sí, t'escolte perfectament.
0: M'agradaria que li preguntares a Pau Pons. Ell és una de les veus de l'STPB, ha estat en totes les reunions, dins de les reunions, ens ha mantès informats als mitjans de comunicació durant tots aquests dies. M'agradaria que li preguntares a ell quina és la sensació després d'aquestes reunions que no han sigut fructíferes, si creu que finalment s'arribarà a un acord pronte.
8: Pau, te pregunto, ¿cuál es la sensación después de haber estado en todas las reuniones que no se han podido materializar? ¿Cuáles son las sensaciones, no, de cara a las próximas semanas?
9: A veure, les sensacions són de decepció absoluta d'aquesta Conselleria d'Educació i del Govern de la Generalitat, que de moment han sigut incapaços de desbloquejar doncs, aquesta situació de falta d'acord, no? Una decepció rere una altra, així és el que han demostrat dia a dia. Avui estem així. Avui ha tocat el torn de vindre ací a la seu de la Hisenda Valenciana, perquè no ens podem oblidar del senyor Rovira, no? El senyor Rovira, que tant de mal va fer per l'educació pública valenciana i que ara doncs, segueix fent mal des de la Conselleria d'Hisenda. Ell té les claus de la caixa i li hem de recordar dia a dia que bé, no el volem ni a ell ni a la gent que està en el govern valencià duent unes polítiques en contra de l'educació pública de qualitat i en valencià.
0: Estem escoltant a més Sergi per darrere i sa marxa fúnebre, no és la primera volta que l'escoltem. Es senten un poc aixina, no? Els mestres ens contàvem amb vice dol.
8: Sí, exactament. Ara està tenint lloc la marxa fúnebre, però bueno, antes han habido cánticos, no, Pau?
9: Sí, bé, a veure, no parem de dir un agraïment infinit als músics i a les músiques, que són docents, no oblidem que són docents també en lluita, docents que estan fent vaga i que tot i això, trauen energia per animar cada manifestació, cada concentració. La veritat que és un agraïment absolut tant a ells i a elles com a tot el col·lectiu d'ensenyaments artístics, no? No ens hem d'oblidar també dels ensenyaments artístics, que també estan molt afectats per aquestes retallades, per aquesta situació de bloqueig. Nosaltres el que li demanem a la consellera d'Educació és que ja n'hi ha prou. Jo crec que ja han captat el missatge del professorat i jo crec que és el moment de que ens tornen a cridar a la negociació. Va ser la consellera la que se va alçar de la mesa de negociació, ens va deixar allí, plantats i plantades, sense cap proposta, cap sindicat va signar la proposta d'acord de conselleria i en lloc de seguir negociant se va alçar de la taula i se'n va anar. Aleshores, li demanem ja que retorni a aquesta negociació perquè el professorat es mereix lo millor i l'alumnat, evidentment, també.
0: Jo crec que el missatge és clar, així que Sergi López, moltíssimes gràcies per esta connexió en directe, on escoltem ixe ambient i sa marxa fúnebre. En altre punt d'esta manifestació està Toni Solano, ell és el director de l'IES Bobalar, ací a Castelló. A més, ha sigut un dels directors que ha estat este matí en ixa reunió amb Maria de la Fuente, que és la directora territorial d'Educació de Castelló. Han estat allà a la direcció territorial. Toni, bon dia de nou.
10: Bon dia, sí estem, sí.
0: Així estem en un altre punt de la manifestació. Toni, què és el que ha passat en aquesta reunió de la que tots esperàvem tindre informació?
10: Val, nosaltres hem fet en l'assemblea de directors de secundària d'ací de la província de Castelló, ja vam fer arribar un escrit en el que recolzaven totes les reclamacions que s'estan fent en dins d'aquesta negociació. I també li hem fet arribar les mancances i necessitats de cada centre en particular. Però avui volien anar a parlar amb ella presencialment i ens hem reunit al voltant de 40 directors i directores de secundària de la província, ens ha rebut, hem d'agrair aquesta voluntat d'escolta. Li hem contat de primera mà que, per un costat, el malestar de que s'hagin paralitzat aquestes negociacions, també el malestar per sentir algunes declaracions del govern valencià en el sentit de que els docents estan demanant o estan demanant coses que no tenen sentit, i les direccions saben molt bé que pràcticament la majoria de reclamacions tenen sentit. Estem vivint en una situació d'una precarietat absoluta de recursos, de mancances estructurals i mancances que ens fan no poder donar una resposta de qualitat, i això li hem volgut contar. Ens ha escoltat, li hem demanat per favor que transmeta a la consellera les nostres preocupacions i que transmeta també aquesta necessitat de seure a negociar, perquè el que tenim clar és que aquesta situació no se pot mantenir en el temps. Si això continua, les direccions no són sobrehumanes i no podem fer-nos càrrec ni del malestar docent, ni del malestar de les famílies, ni el malestar de l'alumnat que no està sent atès com toca.
0: Clar. Toni, estàvem veient com els vostres companys, ja ho comentàvem a principi de setmana, i hem vist les imatges d'aixos companys dels equips directius que duien a les mans caixes, i era aixa imatge a València de les dimissions, i les han presentat molts equips directius de la Comunitat Valenciana. En Castelló, de moment, pareix que esteu intentant frenar un poc això, però també està damunt la taula.
10: Sí, clar. Nosaltres li van deixar clar que si això continua, bueno, aniríem molts, perquè també cada centre és un món i cada circumstància del context educatiu és molt diferent, però sí que, l'incentiu més gran per a un equip directiu és poder donar un servei públic de qualitat. Si això no ho podem fer, nosaltres no estem ahí ni pel sou ni per aparentar res. Nosaltres som professors de base. Igual que hem arribat a un equip directiu, tornarem a l'aula i no passa res. De fet, no ens hem despegat de l'aula perquè continuem donant classe. Aleshores, el que sí que volem és arribar a un acord i que se doni resposta, perquè a nosaltres no ens soluciona res dimitir d'avui per demà, perquè l'administració ens deixarà al càrrec fins que el curs estigui tancat i després posarà un altre a dit. Clar. O sigui, que això no soluciona res realment.
0: Clar. A més, Toni, estem avui a divendres, ve el cap de setmana pel mig. Jo no sé si teniu esperança de que es puga produir una negociació de manera propera o el que ens espera ara és ja pensar que el dilluns tornareu a estar de vaga.
10: Volem ser optimistes. A veure, la directora territorial sí que ha tingut molta voluntat i ens ha manifestat que sí, que això actuarà com a cadena de transmissió en esta reclamació, però també hem detectat que les posicions estan molt distants. Aleshores, el que volem és això, que això se resolga perquè la setmana que ve pues, comencen proves d'aquestes cicles que estan paralitzades, començaran les avaluacions també de l'ESO, o sea, anem, el que no volem tancar un curs en els alumnes en casa, això no té sentit per a ningú, per a nosaltres ja mos dol prou. Veure els instituts i els col·legis buits.
0: Doncs, Toni, estarem molt pendents per veure quins són els moviments ara per part de la conselleria. Ho deia també el teu company, Pau Pons, que eren ells els que s'alçaven d'aquesta mesa sectorial i que ara eren ells qui devien de tornar a cridar-vos per intentar reunir-vos i veure si comenceu a apropar postures. Així que, Toni Solano, i des de l'IES Bobalar, des d'aquesta part directiva i també des de la manifestació que a hores d'ara està tenint lloc a Castelló, moltíssimes gràcies per mantindre'ns informats avui i també tots aquests dies.
10: Moltes gràcies.
0: Bueno, pues este es el sentir de la comunitat educativa a la província de Castelló. Escolten que un dia més han pres els carrers, continuen alçant la veu amb els instruments de música i esperant aquesta manifestació i sobretot que s'escolte les seues propostes i reivindicacions. Una menys quart d'este divendres anem a publicitat i seguim a l'Hoy por Hoy Castelló.
11: ¿Tienes plan para el sábado 23 de mayo? La Coordinadora Valenciana de ONGD te invitamos a nuestra Feria del Comercio Justo, la Cooperación y la Economía Social. Desde las 17 horas en la Plaza del Lord dels Corders tendremos música, talleres infantiles, tarot y puestos de comercio justo. Más información en cvongd.org. Colabora la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón.
12: Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
13: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
14: Almasora te invita a disfrutar de las fiestas patronales en honor a Santa Quiteria del 15 al 24 de mayo. Más de 150 actos pensados para todos los públicos con el Día Grande del Escalderes, declarada fiesta de interés turístico autonómico. La diversión está asegurada con los toros, cenas populares, música en la calle y mucho más entretenimiento. Consulta el programa en la página web o en las redes sociales del Ayuntamiento. Felices fiestas de Santa Quiteria, Ayuntamiento de Almasora.
15: Piensa en tu futuro. Ya puedes solicitar tu plaza de grado básico, medio y superior en Ágil Centros del 20 al 28 de mayo. Admisión en Audio Gil y Centro de FP Didáctica. Castellón. Ágil Centros, más de 60 años, nos avalan.
16: ¿Sueñas con armarios que encajen contigo? En Expofusta diseñamos y fabricamos armarios a medida, puertas, correderas o batientes, sin obras y con aprovechamiento total. Con más de 30 años de experiencia, profesionalidad y materiales de primera calidad. Tu idea, tu sueño, con Expofusta es posible. Visítanos en calle Marqués de la Ensenada 39 en Castellón o en expofusta.com.
17: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
18: Descubre la nueva colección de gafas Múnich en los más de 110 centros de Universitaria.
17: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
18: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
19: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. Aprovecha esta oferta exclusiva este viernes 22 y sábado 23 de mayo. Solo en Casmani.
20: Sí, sí, sí. Casmani, sí. ¿Cuál es tu sueño? ¿Una cocina Nova Queen? ¿Ver tu diseño? En Nova Queen, diseño, fabricación y montaje con la última tecnología, sin preocuparte de nada. De aquí, con calidad certificada y cuidando de ti y del planeta. Ahora, 26% de descuento con el plan de verano Nova Queen, porque tú no eres como los demás.
21: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
22: BP Energía España te trae toda la información de las fiestas de Santa Quiteria de Almazora.
0: Pues hasta Almazora que nos vamos a vivir en directo uno de sus días grandes, el Día de las Calderas, que ya se cocinan allí en la calle porque cada vez falta menos para que se produzca ese reparto de uno de los platos y tradiciones más típicas de este año. Allí en Almazora habíamos ya escuchado que estaba nuestra compañera Ángela Berlanga impregnándose de ese olorcito a caldera y ahora acompañada, por cierto, de la alcaldesa de la localidad. Ángela, hola otra vez.
23: Hola de nuevo, Andrea. Pues así es, acompañados en este caso de la alcaldesa de la localidad, de María Tormo, y con este olor a caldera a nuestro alrededor. Bueno, alcaldesa, ¿cómo van estos días de fiesta en la localidad?
24: Muy buenos días. Bueno, pues van fenomenal. Y hoy, más si cabe, que hoy es el día grande de Almazora, es el día de nuestra patrona Santa Quiteria y es el día de Les Calderes. Les Calderes, festa de interés turístico autonómico. Así que estem molt feliços. Avui és un dia intens per al poble de Almazora, però de sentit de pertinença i orgull almazorí.
23: Bueno, si no me equivoque, las cifras de l'any passat van ser com uns 8.000 plats d'estes calderes, en guany més o menys, que s'estima?
24: Sí, també s'estima uns 8.000, un poc més de 8.000 cassoletes d'arròs, cassoletes de fang. Repartim l'arròs fet en caldera, en cassoletes de fang perquè tot el món se les emporte. I això també és un record molt bonic per als almassorins que anem guardant any rere any la nostra cassoleta de fang en el que ens hem emportat l'arròs de caldera.
23: I què és la caldera realment per a tots els almassorins i almassorines? Què significa este dia tan especial?
24: Bueno, pues és símbol de solidaritat. Símbol de poble unit, perquè fa moltíssims anys, quan va començar les calderes, era el menjar que es donava als pobres de solemnitat. I això ha acabat en ser el dia gran del nostre poble, fent les 22 calderes així a la plaça Espanya, en honor al 22 de maig, dia de Santa Quiteria. I és que Almazora és solidari. Mira, en breu, quan abans de repartir les calderes, farem entrega d'un xec solidari. Un xec solidari que superarà 6.000 euros, un xec solidari que se li dona a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Cada any se dona a una associació benèfica, a una ONG del nostre poble. Enguany és per a l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Almazora. I aquests diners d'on ixen? Pues ixen de desintetes i desmocadors i dels programes que se venen, les intetes i mocadors del Dia de la Romeria i els programes de festes que se venen. I tots aquests diners que repleguen són sempre per a un fin solidari. Imagina't el poble d'Almazora on està una plega.
23: 6.000 euros, és que el poble s'ha volcat a muntó, no? També en adquirir tot de productes.
24: Exacte, és un poble que se volca, no? I això ho remarque moltes vegades perquè és que jo sóc una alcaldessa orgullosa de la gent del seu poble, molt orgullosa, també molt orgullosa perquè vull fer una menció especial a les cuineres i cuiners, homes i dones que estan cuinant i que estan repartint les calderes en breu, ara estan cuinant i en breu se ficaran també a fer el repartiment. I a d'ells també un agraïment molt especial perquè avui, un dia de moltíssima calor, estan en el seu millor somriure, en ese davantal que els hem preparat i sa camisa, tots uniformats, fent la tradicional caldera d'arròs.
23: Perquè parlàvem de la calor, podem parlar de que la meteorologia ha acompanyat per a bé totes aquestes festes, tota aquesta setmana. La gent ha sigut participativa, ha vingut molta gent a la localitat a gaudir de les festes?
24: Sí, ha sigut una agenda molt participativa, ha estat el poble de gom a gom tots els dies, sense lliurar-se d'un, perquè això és molt bona senyal. Avui torna a estar Almazora ple i esta nit tornarà a estar ple, perquè esta nit també tenim el sopar de Pa i Porta, el multitudinari sopar de Pa i Porta, que enguany per primera vegada nos podrá realizar aquí en la Plaza España porque coincidís en la Festa de les Calderes y el trasladem darrer de la piscina y bueno, pues esperar siempre eso, moltíssima gent que participen, que la gent gaudisca, que se emporte una bona experiència de Almassora, perquè Almassora acollís a cada persona que ve de fora. Som un poble que abracem a qui vinga i així vos esperem a tots i totes que vos estigueu escoltant per la cadena SER. Vingueu a Almassora, que encara ens queda avui divendres, dissabte i diumenge de festes i que tenim molt encara per fer i disfrutar.
0: Àngela.
24: Mai per l'energia ni l'alegria per les seues festes i la seua gent.
1: Pues Andrea, com estàvem escoltant ara mateix, energia és el que queda a la localitat d'Almassora per a gaudir de la resta de les festes i avui, dia molt important, la cua és molt llarga de veïns que estan ja esperant en la seva casoleta de fang pues seis escalderes.
0: No sé si les tens ahí a tir de ull, Àngela, perquè no veiem el plano sencer, però sí que m'agradaria que ens contares en quin punt estan ixes escalderes, perquè entenc que d'ací una horeta començaran a repartir-se. A veure si podeu apropar-vos a alguna caldera o si no tornem a connectar d'ací uns minutets.
1: Pues si vols tornem a connectar en uns minutets perquè tenim les calderes una miqueta lluny encara, però jo crec que ara mateix estan bullint, des d'ací més o menys, no? L'alcaldessa estarà bullint.
24: La oloreta, ja comencem a olorar.
0: Que ens doni l'alcaldessa algun consell per menjar este plat, Àngela, com la menja ella?
1: Ens diu, Andrea, que si pots donar-nos un consell per a menjar este plat. Esta casoleta de fang, bueno, esta recepta tan vostra, com podem menjar-la? Qual és, podem dir, el secret?
24: Bueno, pues el secret és fer la cua, agarrar la cassoleta i en esa cullereta degustar-la. I és que té un sabor especial la nostra caldera d'arròs. Així que vingueu, vinga, que a les dues comença el repartiment i ara a la una també tenim la mascleta.
0: Bueno, pues estarem pendents, Àngela, tornarem a connectar en uns minuts per veure com és ese repartiment i per parlar també amb els cuiners, que són els que estan des de primera hora xerrant ahí. Moltíssimes gràcies des d'Almassora.
22: BP Energía España te trae toda la información de las fiestas de Santa Quiteria de Almazora.
0: Bueno, pues desde Almazora nosaltres xerrem ara de esports. Tenim així una altra volta a l'estudi el nostre company David Costa Rosa. David, hola de nou.
2: Hola de nou, Andrea.
0: Perquè avui tornes a estar al capdavant del SER Deportivos en un cap de setmana, podríem dir, d'infart futbolísticament parlant, no?
2: Molt intens, molt intens. No sols futbolísticament, també en el bàsquet. Ara parlarem, però comencem, sí, amb el futbol. Evidentment, ese partit del que estem tots pendents per la importància classificatòria és el del Club Esportiu Castelló, que juga diumenge a les 6:30 en l'estadi de l'Alcoraz, en Huesca. Un partit bueno, que és un dels dos últims ja del campionat de Lliga. Clau traure els 3 punts per a mantindre's en aquestes posicions de play-off. Vinc ara fa un ratet de l'entrenament del Castelló, que ha obert l'entrenament als mitjans de comunicació avui durant uns minutets i bueno, he pogut comprovar pues, el bon rotllo de sempre en els entrenaments, els típics passadissos de colleges, etc. Però encara aixina, pues, molta tensió perquè, com diguem, pues, portem tota la temporada esperant este moment i el partit d'aquest diumenge és importantíssim. En quant a les baixes, tenim la de Jeremy Melot, el lateral francès, que ja sabem que està fora per esa lesió del bíceps femoral, però la resta de jugadors disponibles de cara a aquest partit. També serà complicat perquè el Huesca se ho juga tot, perquè està ara mateix en posicions de descens, necessita guanyar sí o sí per a mantindre opcions de salvar-se en l'última jornada, així que no serà gens fàcil, però l'esperança està ahí.
0: A més, una jornada interessant perquè tu ho deies ahir, juguen molts a la mateixa hora, molts equips,
2: sí.
0: I hi ha un partit també molt interessant entre el Màlaga i el Racing, Màlaga que és rival directe del Club Deportiu Castelló, i això ens podria donar una miqueta d'alè o apretar-nos del tot el cinturó.
2: A veure, el Racing ja ha pujat matemàticament
0: sí,
2: a primera, però el Màlaga està ahí. Per tant, no sabem com arribarà el Racing. Sí que és veritat que moltes vegades pues, després de les celebracions se diu que els equips arriben un poc de ressaca als partits, ja li va passar per exemple al Barça després de guanyar en primera divisió, però esperem que ens tiri una maneta per ahir el Racing i que li trega punts al del Málaga, també molt pendents del que passe en ese Eibar-Córdoba, perquè l'Eibar també serà rival directe en aquestes últimes dos jornades. De fet, la última és Castelló-Eibar en Castalia, i també molt pendents de lo que faça en aquest cas el Burgos, que visita la Cultural Leonesa, una cultural que, bueno, està també en posicions de descens, està com a penúltima classificada, ho té pràcticament impossible per a salvar-se, però ahí estarà el Burgos també, molt pendents de lo que faça el Burgos, que ara mateix està empatat a punts amb el Castelló i seria el principal, la principal amenaça, diguem, per a evitar que el Castelló entre en playoff.
0: Doncs estarem molt pendents d'aquest partit, i després per la nit serà el partit del Villarreal contra l'Atlètic del Madrid, ja deien, per afiançar aquesta tercera posició, perquè ara mateix estan empatats a punts, i també un partit de comiats.
2: Un partit de comiats, un partit en sabor a despedida, perquè serà l'últim de Marcelino García Toral com a entrenador del Villarreal. El Villarreal ja ha anunciat que li ha fet una placa commemorativa, com ja la tenen també alguns jugadors i alguns entrenadors de la història del club, en l'estadi de la Ceràmica, una placa que es desvelarà just abans del partit, i després del partit hi haurà també festa per a celebrar la classificació de Champions del Villarreal aquest any, i també per a despedir a, no només a Marcelino, sinó també a jugadors com Dani Parejo, que es despedís ja del club després de 6 anys, Alfonso Pedraza, que després de 15 anys lligat al club també s'acomiada aquest any del club, així que serà un partit emotiu i també important en lo classificatori, com dius, perquè sol es val la victòria per a aconseguir la tercera plaça. En cas d'empat o de victòria de l'Atlètic de Madrid, seria per als colchoners.
0: Doncs molt pendents del futbol i també del bàsquet, també l'Amics, que juga contra l'Albacete.
2: Contra l'Albacete, diumenge a les 12:30, juga allí en Albacete el partit d'anada dels play-offs d'ascens a primera FEB. Ja és la final, ja és l'últim pas que li queda després de superar els quarts de final i les semifinals. Ha donat un rendiment prou bo en aquestes dues rondes prèvies, així que molta confiança de cara a aquesta última ronda. Avui en Ser Esportius podrem parlar amb algun jugador del club per a fer un poquet de prèvia i un poquet tastar aquestes sensacions que tenen els jugadors i la plantilla ara mateix a poc més de dos dies per al partit, i importantíssim aquest partit d'anada. La setmana següent, el diumenge, tindrem la tornada així en el Ciutat.
0: Doncs 3:20, escoltarem David Costa Rosa, Xavi Sidor, anava a dir-te.
2: L'acostum.
0: L'acostum. T'escoltarem 3:20, com sempre, en Ser Deportivos. Gràcies, David, per tota la informació esportiva. Nosaltres arribem a la una parlant d'esport, els deixem amb els serveis informatius i de seguida tornem a Cielo i Poro i Castell.

0: Doncs estem escoltant avui en la nostra secció musical una actuació en directe de 4 per quartet. Era un grup de música que després va anar evolucionant i ho feia de la mà d'Esteban García, que el tenim així a l'estudi. Esteban, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també de Ximo Fabregat. Ximo, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que ara ha anat evolucionant i es va convertir ja fa uns anyets en Jam on Seven. Sou 7 músics que barregeu el jazz, el blues, el funk, en, jo crec que en una de les rames més boniques de la música. I sí que m'agradaria que ens parlàreu avui d'este grup, Esteban, de Jam on Seven, perquè ha pegat moltes coletetxes fins ser el que és avui. Dueu molt de temps amb la música per davant.
1: Sí, pràcticament tota la vida. Encara me'n recorde la primera vegada que vaig tocar en Ximo quan jo tenia 15 anys.
0: 15 anys?
1: 15 anys, Ximo al piano i jo en la flauta dolça intentant fer coses que ni jo sabia, no? Però bueno, me va aparèixer una cosa fantàstica des d'aquell moment. I Ximo i jo, bueno, pues hem sigut una parella de fet musical pràcticament tota la vida. Hem integrat diferents grups, per exemple, el 4 per quartet, Fisis, Jamón, i és possible que alguna altra formació que ara no recorde, que també és el que té el jazz, no? que se barregen els músics, i no sols en els jams, sinó també en les formacions. No? Així que el Jam on Seven, 4x4, Ximo, Esteban, José, Vicent...
2: I hem tingut diferents persones en el grup. Sempre hem tingut, pues, la veritat que ha sigut una qüestió d'amistat. Sempre han sigut músics amics de diferents nivells i sense ser ningú nivell meravellós, però sempre lo important ha sigut disfrutar de la música i reunir-nos i passar-lo bé quan estem tocant.
0: En quin moment esteu ara en el grup? Aneu tocant? Aneu fent cosetes?
2: A veure, la música esta pa Castelló és
0: molt difícil.
2: Això volia
0: preguntar.
2: Perquè, a veure, en este moment tu saps que lo que mola és el tardeo.
0: Sí.
2: Entonces, este tipo de música para el tardeo es complicada.
0: Pero el vermú se está posando de moda y un vermú a las doches escoltant jazz o blues.
2: Sí, eso sí que estaría molt bé, pero a lo mejor nosotros no tenemos más contactes y esos que fan falta para anar a los vermuts.
0: Podemos abrir casting para Jam on Seven y que algún vermutet así os contacte.
2: Sí, porque te tinc que dir que el repertori que estem tocant és fabulós.
0: Soleu fer clàssics dins del vostre repertori?
2: Sí, el nostre són estàndards tots, perquè gràcies a Déu tenim un cantant que és una passa. La veritat és que Ferran canta meravellosament bé, a banda domina 7 idiomes, me pareix que
3: són.
2: I el tio és un Sinatra, no és mentira, és un autèntic Sinatra. I ho fa molt bé, per tant, no sols és la música que nosaltres fem, sinó que tenim la gran sort de tindre este cantant que li dona un color totalment diferent a una actuació de jazz normal.
0: Totalment.
2: Perquè una actuació de jazz normal en improvisacions n'hi ha moltíssima gent que al final diu que rotllo, no? És molt bonic insertar un cantant que canta molt bé i en bons arreglos resulta molt bonic.
0: Vosaltres que em contàveu abans, bueno, jo contava també, Esteban, que dueu tota la vida amb la música i que ser músic jo crec que moltes voltes està per davant de tot, no, Ximo?
2: Sí, però és una locura.
0: Per què?
2: Pues sí, perquè la música és una cosa molt difícil i més així en un puesto com Castelló. A Castelló pues, n'hi ha molt de moviment cultural, però és suficient que sigues de Castelló perquè potser no te facin massa cas. Ja saps, la història eterna de Castelló.
0: Correcte. A més, els divendres a aquestes hores passen molts grups musicals d'ací de Castelló, molts artistes en solitari, i el que veiem així és que hi ha molt de talent, hi ha artistes molt bons, músics molt bons, com pot ser el vostre cas, però que, clar, es queden en aquest embús de la botella, Esteban, i com deia Ximo, costa que criden, costa que moltes voltes donen també veu, no?, a aquest tipus de música.
1: També és veritat que nosaltres tenim la sort de que no tenim necessitat de guanyar-nos la vida en la música, i això és un punt que ens dona molta tranquil·litat i ens dona molta llibertat a l'hora de triar repertori, de triar arranjaments, de triar puestos on tocar, perquè no fem, la veritat és que no fem cap ni una promoció, perquè de tant en tant algú se'n recorda de nosaltres, escolta que tocareu, tal, sí, tal, però no anem buscant. Tots hem tingut ocupacions extra, bueno, extra, no, principals del treball, i ara és el moment en què ja poc a poc anem caent en la caixeta de la jubilació i tal volta pues, busquem alguna possibilitat més de poder expandir la nostra música a més indrets, però com tenim aquesta llibertat, no és suficient, o com ho diria? Nosaltres disfrutem setmana a setmana reunint-nos, som un grup d'amics que ens comuniquem en la música, bàsicament. I de tant en tant pues, oferim aquesta música a un públic, com l'altre dia que vam fer una audició un poquet privada en l'Institut Francesc Ribalta.
0: Mira, així sonava aquesta cançó que vau fer aposta per a aquest aniversari tan bonic dels 50 anys. A veure com sonava?

0: I FR, ahir estem escoltant el títol d'esta cançó. Jo crec que l'homenatge bonic per a tota aquesta promoció que va estudiar amb tu, Esteban, que xulo, eh?
1: Sí, bueno, cada un sap el que sap fer, no? I en el meu cas, pues, no trobava millor homenatge als meus companys i a la institució, als professors, que dir-los d'una manera lírica, en este cas mitjançant la música i la lletra. I, bueno, ahí va quedar. Crec que per lo menos era sentit. Si té més o menys qualitat, doncs això
2: va
1: no...
2: Va ser bonico, va ser un acte molt bonico. Jo vaig disfrutar moltíssim d'aquest acte.
1: Sí,
2: jo de veritat. Jo no he tingut aquesta sort de tindre companys de promoció perquè jo soc un poc més major i aquesta història pues, és diferent en el meu cas. Però vaig fer una cosa molt emotiva, va ser molt bonic l'acte i a banda després vam tocar els números i la gent ho va agrair moltíssim, cosa que a nosaltres mos, és el que més satisfacció ens dona.
0: Un dels caps d'esta ràdio és Fidel Gutiérrez, que és el teu company Esteban, i setmanes abans estava nerviós per aquest acte que fèieu al Ribalta, tenia moltes ganes d'escoltar-vos allà a Montseven on homenava totes hores i a més em va dir has de dur-los a la ràdio perquè han fet una cançó molt bonica i 50 anys de promoció tampoc es celebren tots els anys, eh?
1: No, no, esperem que els següents
0: no sé si arribarem a unes altres bodes d'or, però igual a la de diamant arribem.
1: Bueno, ja veurem. Ja no.
2: Si arribem, jo prometo anar a tocar.
0: Jo aniré a veure-vos.
1: Almenys en esperit, ja d'alguna manera estarem allí, no? Però si no són a 350 seran 75 o seran 51, 52, dona igual. El tema és que, i ara que no mos sent Fidel, la veritat és que tot el que ha passat sense Fidel i sense Carlos, que han sigut l'ànima de han espentejat perquè se farà tota la celebració de l'event, no hauria sigut possible. És veritat que l'any passat vam tindre ja un amago, però com que no va ser possible perquè n'hi havia unes oposicions, pues, no van poder. I gràcies a l'espenta de Fidel, de Carlos i també la col·laboració de Wenley Montoya, que ha sigut el co-escriptor de la lletra, doncs van poder dur a terme l'acte.
0: Bueno, pues jo crec que un homenatge molt bonic a tota aquesta promoció del Ribalta i també als músics de la nostra terra, com és el cas de Ximo i d'Esteban, que passen tota la vida lluitant amb la música i sobretot disfrutant i fent-nos disfrutar de l'escenari. Així que jo abogue per a que les institucions, els locals, qui siga, aposten pel jazz, el blues, que són, jo crec, que estils de música que a tots ens agraden, per a un vermú, inclús per a un tardeo en una copeta tranquil·let, Ximo.
2: Nosaltres no tenim problemes. Sense... A Mosquirde anirem.
0: Ahí anirem. Esteban i Ximo, ha sigut un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.

0: certificaríem el descens del Dense, però nosaltres crec que tenim que anar a guanyar. Els primers 20 minuts tenen que ser nostres i no frenar i demostrar qui es juga a anar-se'n a primera divisió i qui es juga a anar-se'n a primera ref.
1: Totalment, això s'ha de notar sobre el terreny de xoc. T'anava a preguntar també, Àlex, per l'11, que esperes aquest diumenge, perquè crec que el principal dubte pot ser a veure com Pablo substituís a Jeremy Melot, que com tu dius és una peça superimportant, i no sé si també tens algun dubte tal volta en banda esquerra, amb Jacobsen, que igual no està en el seu millor moment i podria entrar Pablo Santiago.
0: Jo, és que depenent del que decidisca Pablo per al lateral dret, per al la posició de Jeremy Melot, crec que això va condicionar la resta. És a dir, el més normal, perquè ho ha fet dos voltes i crec que quan ho ha repetit és perquè t'agrada més aquesta opció, més que la de Fadel. Això sí, Fadel, recordem que està entrenant amb el primer equip, sí, que la matèria acaba la seva competició, però hi ha diversos jugadors de la matèria que estan entrenant encara amb el primer equip, per el que puga passar, per si fa falta algun jugador de la matèria. Fadel crec que no va ser l'opció elegida, Raúl Sánchez pensa que tampoc no va ser l'opció elegida, tampoc pense que ho siga Salva Ruiz, encara que a mi m'encantaria, i qui crec que va tornar a apostar per Gene Navarrena. Aleshores, si tenim la baixa de Gene Navarrena en la cintura del camp per a passar al lateral dret, que després s'incluirà com un mig centre més, crec que tornarà Ronaldo Pompeu al centre del camp per a donar-li aquest poso i aquesta tranquil·litat, i després veient com va el partit, si, com sabem que Ronaldo no acabarà els 60-70 minuts, Gere Navarrena podria canviar al centre del camp i deixar defensa de 3, o canviar a Salva i ficar a Salva en defensa de 4 jugant per la dreta. I per l'esquerra jo pense que sí que va aprofitar a Cipenga mentre estigui convocable i no se'n vaig al Mundial. No sé, el dubte si jugarà Camara Jacobsen. Crec que l'última intentona amb Jacobsen dalt no va eixir molt bé, ja. I crec que Camara sí que podria tindre opcions de jugar de titular.
1: Bueno, pues veurem i serem de dubtes. Crec que jo estic prou d'acord amb el que comentes del lateral dret. Crec que a Pablo li convenç aquesta opció de Guerre, encara que és veritat que perds segurament a un dels millors jugadors al centre del camp. Per cert, Àlex, més enllà del partit d'aquest diumenge, volia preguntar-te també, perquè crec que avui has tingut un dinar molt al vinegre, no?
0: Sí, estem així. Encara estem en la sobretaula. Estem aquí en casa de Antonio Navarro Manzanares, de Tonín, sí. Un dels grans jugadors que ha donat Castelló i la província del Castelló, que avui ha tingut a bé convidar-nos a un xicot de dinar, on també està pues, el mític Manolo Casanova, està també bons amics com Juan Pitar, que està Radetossi, que va ser també jugador del Castelló, també. No va ser el jugador, però és fill de jugador, com és Dean Rassi, que és fill del mític porter Rassi, i així hem estat pues, bueno, des de les 3 de la vesprada, que hem estat així departint tota la vesprada, i ja quasi que se'ns farà de nit així en la sobretaula que estem fent així en un xicotet museu que té Toninha. És un xicotet secret que vos conte.
1: Anda.
0: Que té, sí, perquè Tonín té així els que tenen amistat amb Tonín saben que té un xicotet tresor, un xicotet museu de totes les seues camisetes, fotografies.
1: Buah, que xulo.
0: I gent en el bosc amb la seva samarreta de la final. Bueno, buah. Crec que és una meravella. Jo avui faré, mira, ja com has dit, faré per a redes socials un xicotet tastet, perquè és una meravella poder gaudir del que té així Tonín, que té un museu que jo espero, i des d'ací faig una reivindicació per a que el Castelló parli en Tonín i que digui això que està així, pràcticament se pot dir que una cotxera, això que hauria d'estar en el museu del Castelló, en un futur museu del Castelló que no té que tardar a tindre un museu com cal.
1: Pues sí, totalment, estarem atents a les teues xarxes, Àlex, per a veure ese museu, que ha de ser una autèntica passada.
0: Gràcies, David.
1: Molt bé, una abraçada i moltes gràcies,
0: una
1: Àlex.
0: Una abraçada.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
1: Bueno, doncs moltes gràcies, Àlex. Veremos què és el que ocorre este domingo en ese partido del Club Deportivo Castellón contra el Huesca. Por cierto, vamos a ver qué once saca Pablo Hernández. Ya hablábamos con Àlex de algunas de las claves por las que puede pasar ese once. Seguramente lo va a formar Matís en portería. Guerre en el lateral derecho. Alberto Brignani y Alcázar completando la defensa. Como en el caso de que Guerre entrara en el lateral derecho, entrarían Barry y Ronaldo como novedad en el centro del campo. En las bandas podrían estar Cipenga y Jacobsen, aunque no descartamos tampoco a Pablo Santiago. Y arriba podrían entrar Calatrava como enganche y Cámara para los goles. Pero el que también se la juega el domingo es el Villarreal. Es verdad que no se la juega tanto porque